s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les tempestes d'aquest dijous també han tingut una afectació destacada a la comarca de la Selva, que ha concentrat un 10% dels avisos rebuts al telèfon d'emergències 112. Santa Coloma de Farners ha estat el tercer municipi de Catalunya amb més incidències, amb 17 avisos, i ha registrat més de 50 litres per metre quadrat en només 3 hores. Les pluges també han obligat a tallar la carretera C63 a Brunyola per acumulació d'aigua. També ha tingut afectacions en el subministrament elèctric de poblacions com Sils o Tordera. I un alumne de l'Institut Serrallà Llarga de Blanes ha estat distingida amb un dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2025-2026. Es tracta d'Isil del Pozo, una de les 48 estudiants catalanes guardonades per la Generalitat en reconeixement a la seva excel·lència acadèmica. Als premis hi optaven 327 alumnes d'arreu de Catalunya, tots amb una nota mitjana de batxillerat igual o superior a un 8,75. I en clau general destaquem que Frontex i l'Europol reforcen la vigilància a les xarxes socials davant els rumors d'un nou intent d'entrada massiva a Ceuta previst per al 15 d'agost. La Comissió Europea assegura que treballa en coordinació amb les autoritats espanyoles per supervisar la informació que circula a internet, tot i advertir que la majoria dels missatges no estan verificats. Brussel·les també ha detectat intents de desinformació vinculats a canals d'origen rus que haurien amplificat la crisi migratòria. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui divendres, amb sol i augment de nuvolositat al llarg del dia, les temperatures màximes se situaran en valors entre els 32 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Sos Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 reclamen la retirada del projecte de prolongació de la C32 entre Blanes i Lloret i la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Les entitats consideren que la nova infraestructura és incompatible amb l'emergència climàtica i proposen destinar a 110 milions d'euros previstos al projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. També recorden que el projecte ja va ser anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i asseguren que fomenta el transport privat en detriment del transport públic. I Tossa de Mar acull aquest dissabte l'espectacle La Tempesta de l'Oceà, una proposta gratuïta de teatre gestual i clown que vol conscienciar sobre la protecció dels ecosistemes marins. La representació començarà a les 8 del vespre al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer i es tracta d'una activitat emmarcada dins del projecte Tossa Pescadora, impulsat per donar en valor al patrimoni marítim i la cultura pesquera del municipi. L'espectacle combina humor, poesia visual i llengua de signes integrada per arribar a tots els públics. I en clau general destaquem que el telèfon d'emergències 112 ha registrat un nou rècord d'activitat durant el primer semestre de l'any, amb més d'1,31 milions de trucades operatives, el que suposa un 8,2% més que en el mateix període de l'any passat. El servei atribueix aquest increment principalment als episodis de meteorologia extrema. El juny ha estat el mes amb més trucades, mentre que el febrer ha experimentat el major augment percentual, coincidint amb diversos temporals de vent. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, de sol, també de nuvolositat que anirà augmentant, amb temperatures que se situen al voltant dels 32 i els 34 graus de màxima. Demà dissabte, ambient assolellat en general i temperatures màximes que tornen a pujar. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I comencem. Avui ens traslladem a un local nocturn famós, molt famós a Nova York. Allà anem molt ben acompanyats. Des d'aquesta segona part de Confession, bon dia. Madonna.

0: Sona música dels 90, són els orígens de la reina del pop. La crítica avala aquesta segona part del Confessions. Emulant aquell Confessions on the dance floor, aquell fantàstic àlbum del 2005 de Madonna. Una opinió molt particular, però per mi és un dels millors àlbums de dance que s'han fet recentment. I és que la reina és la reina. A Nova York, doncs, aquest club nocturn que es deia precisament així, danceteria. Madonna. Què tal? Molt bon dia. Ja som divendres i en clau de divendres comencem. 7 d'agost de 2026. Un plaer acompanyar-te en aquestes properes hores al teu costat. Fins la 1 en punt.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute El Último de la Fila i Lacs amb Bustó, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Des de la seva participació a un festival d'Eurovisió a finals dels 80, a convertir-se en tota una artista internacional, Laura Fabian.

Sonava així, el 99, amb aquest I Will Love Again. El cap de setmana, el primer cap de setmana d'aquest mes d'agost, que ja tenim aquí, a les portes, amb unes altes altíssimes, temperatures, molta calor, sí. Tot i que ahir va caure, va caure bé. Un minut, dos quarts de 10 del matí, arribant Miqui Núñez i Carlos Arnés.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipack a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
3: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o en família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar 670 78 22 26. Truca'ns.

0: Molta atenció i molta energia, perquè aquestes noies fan 4 concerts en aquest 2026 a Espanya. València, Bilbao, Madrid i Barcelona el proper 25 de setembre a la sala Razzmatazz, les Transition Band en directe. Esclar que sonaran els seus classes com aquest Baby, I don't care, no m'importa. Rock alternatiu. Èxits dels anys 80. I un esperat, resperat retorn de les Transition Band. Record de 25 de setembre.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
3: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
2: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
3: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.

Fa un moment parlàvem de la música dels 80, parlàvem de Transvision Band. Quin baladón! Do you really want to hear me? El que van comprar els Culture Club. Vuit minuts només i les 10.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les tempestes d'aquest dijous també han tingut una afectació destacada a la comarca de la Selva, que ha concentrat un 10% dels avisos rebuts al telèfon d'emergències 112. Santa Coloma de Farners ha estat el tercer municipi de Catalunya amb més incidències, amb 17 avisos, i ha registrat més de 50 litres per metre quadrat en només 3 hores. Les pluges també han obligat a tallar la carretera C63 a Brunyola per acumulació d'aigua. També ha tingut afectacions en el subministrament elèctric de poblacions com Sils o Tordera. I un alumne de l'Institut Serrallà Llarga de Blanes ha estat distingida amb un dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2025-2026. Es tracta d'Isil del Pozo, una de les 48 estudiants catalanes guardonades per la Generalitat en reconeixement a la seva excel·lència acadèmica. Els premis hi optaven 327 alumnes d'arreu de Catalunya, tots amb una nota mitjana de batxillerat igual o superior a un 8,75. I en clau general destaquem que Frontex i l'Europol reforcen la vigilància a les xarxes socials davant els rumors d'un nou intent d'entrada massiva a Ceuta previst per al 15 d'agost. La Comissió Europea assegura que treballa en coordinació amb les autoritats espanyoles per supervisar la informació que circula a internet, tot i advertir que la majoria dels missatges no estan verificats. Brussel·les també ha detectat intents de desinformació vinculats a canals d'origen rus que haurien amplificat la crisi migratòria. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui divendres, amb sol i augment de nuvolositat al llarg del dia, les temperatures màximes se situaran en valors entre els 32 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

versionant els seus propis temes. Ja són nous. I amb aquests resultats tan sorprenents, Su, bon DJ, és el responsable d'aquest clàssic del Sopa de Cabra. Ha vist començant aquesta nova hora. Sí, t'acabes d'afegir. Benvingut a Ràdio Marina i a la nostra música, Dua Lipa.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
4: A l'agost obrim tots els dies. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Porten 40 anys explicant històries. I porten 2 anys interminables de gira. Aquesta sí que és una gran celebració, la celebració del 40 aniversari de Celtas Cortos. I en aquesta gira, una aturada especial a Barcelona, el proper mes d'octubre.

A menys ens acostem a 2:15 del matí amb aquesta energia que transmetia amb un dels seus clàssics. Hem hagut de viatjar fins al 2003 per trobar-nos amb aquest Crazy Love. Un dels moments estel·lars de la carrera d'aquesta Beyoncé en solitari. I aquí, com que sabem que t'agraden els clàssics, nosaltres estem a punt de compartir un altre d'aquells bons moments que va tenir als 80. You turned me on. Simple Minds.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Més d'una vegada segurament t'hauràs preguntat qui caram és aquest de John Boy, el que hem seguit des de fa dècades, el club de fans de John Boy de Love of Lesbia. Una banda que es pren un descans.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: una energia renovada i un disc a punt a punt. Primera entrega es diu Digue-m'ho tu. Una carrera que es va consolidant any a any. I aquesta veu que tots reconeixem, la de la Marañona Escoda. La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

quan parlem d'ell com un dels reis mites de la producció i de la música dance, que porta més de 30 anys de trajectòria. Aquest David Guetta, que el mes de setembre el tindrem per a Eivissa punxant els seus darrers èxits. Aquest estiu s'ha buscat una bona companya de viatge, Milky. Des de Ràdio Marina, salutacions, si t'acabes d'afegir. Només 11 per les 11 del matí. Mira què ens arriba des de l'any 1991. A veure si tornen. Dreams.

El 24 d'octubre serà una data memorable en la seva carrera i en la de molts dels fans de la Fúmiga. I és perquè s'acomiaden al Roig Arena de València. Abans ho faran el 17 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona. Després de 13 anys de trajectòria, la Fúmiga ha triat aquest 2026 per dir-nos adeu. Esperem cada moment no sigui de manera definitiva. Aquí al costat de Samantha Gelabert.

Ens hem buscat la millor companyia per anar directe ja a les notícies a tard, les 11. Les tenim quasi a punt. Abans, però, Elvis.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Sos Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 reclamen la retirada del projecte de prolongació de la C32 entre Blanes i Lloret i la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Les entitats consideren que la nova infraestructura és incompatible amb l'emergència climàtica i proposen destinar a 110 milions d'euros previstos al projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. També recorden que el projecte ja va ser anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i asseguren que fomenta el transport privat en detriment del transport públic. I Tossa de Mar acull aquest dissabte l'espectacle La Tempesta de l'Oceà, una proposta gratuïta de teatre gestual i clown que vol conscienciar sobre la protecció dels ecosistemes marins. La representació començarà a les 8 del vespre al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer i es tracta d'una activitat emmarcada dins el projecte Tossa Pescadora, impulsat per donar en valor al patrimoni marítim i la cultura pesquera del municipi. L'espectacle combina humor, poesia visual i llengua de signes integrada per arribar a tots els públics. I en clau general destaquem que el telèfon d'emergències 112 ha registrat un nou rècord d'activitat durant el primer semestre de l'any, amb més d'1,31 milions de trucades operatives, el que suposa un 8,2% més que en el mateix període de l'any passat. El servei atribueix aquest increment principalment als episodis de meteorologia extrema. El juny ha estat el mes amb més trucades, mentre que el febrer ha experimentat el major augment percentual, coincidint amb diversos temporals de vent. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, de sol, també de nuvolositat que anirà augmentant, amb temperatures que se situen al voltant dels 32 i els 34 graus de màxima. Demà dissabte, ambient assolellat en general i temperatures màximes que tornen a pujar. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ensat en aquesta nova hora. I al teu costat. Onze del matí, 11 minuts. Una d'estiu, va, que la Marina està morena.

0: I parlant de gent que ho va petar ahir al mar d'estiu, quin directe més divertit.
1: La feina no acaba.
0: Ahir tocava en Joan Dausà. Érem allà i la veritat és que ens ho vam passar molt i molt bé.

del cotxe no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te remengat. I truca'm

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
4: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocento et Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocento et Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2:15.

0: Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu, amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Espot.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina. Segon divendres

Segon dilluns del mes d'agost i aquí estem compartint tota i la millor música amb tu. A Ràdio Marina, sonant un dels clàssics dels 80. Ja saps que ens agrada compartir els clàssics amb tu allà on siguis. Es diuen Spandau Ballet i segurament els tindràs doncs, a la teva playlist particular. Si recordes aquest Only When You Leave, sabràs que és un dels teus temes insígnia.

és molt més que una revista de moda. Des del Diablo Viste de Prada, des d'aquesta segona part, Doe Gee i Lady Gaga. Sempre al teu costat. 4, 4 i les 12.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Endesa invertirà 3,2 milions d'euros entre aquest any i el vinent per reforçar la xarxa elèctrica de Vidreres. El pla preveu crear noves anelles elèctriques, ampliar la capacitat de la xarxa, renovar centres de transformació i modernitzar línies de mitjana i baixa tensió. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha valorat positivament l'anunci i ha destacat que el pla és fruit del treball mantingut durant els darrers mesos entre l'Ajuntament i la companyia elèctrica. Segons ha assenyalat, les inversions permetran donar resposta a una demanda històrica dels veïns i reforçar unes infraestructures adaptades a les necessitats actuals. I els ajuntaments de Tordera i Vidreres han presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables al Plater. Els dos consistoris reclamen canvis per protegir els espais naturals, els sòls agrícoles i el paisatge i consideren que el document, impulsat per la Generalitat, no s'adapta prou a la realitat dels municipis. I en clau general, destaquem que Plataforma per la Llengua ha impulsat TenimLlengua.cat, una nova plataforma digital que connecta consumidors i establiments compromesos amb el català. L'eina vol reforçar la presència de la llengua en les relacions de consum i dona continuïtat a la Catalab, l'aplicació que durant anys va permetre valorar l'atenció lingüística de comerços i serveis dels territoris de parla catalana. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, d'ambient generalment assolellat, amb temperatures màximes que pugen una mica i poden assolir valors d'entre els 32 i els 36 graus. Diumenge, la tendència assolellada serà la mateixa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Encetant aquesta nova hora després de les notícies de les 12. Si t'acabes d'afegir, benvinguts. Així és com sona Ràdio Marina, aquest DJ britànic anomenat Los Frequencies i aquest gran tema d'estiu, l'Ebral.

No em negareu que per començar aquest no és un inici èpic. Així és com presentava, així és com s'estrenava el món en la seva carrera que acabava d'iniciar en solitari aquest Sing of the Times. Aquí a Ràdio Marina, Harry Styles. 12 del migdia, quasi 15 minuts. Ja que parlem d'estrenes, hem de mirar enrere. Marxem a l'any 2004. La banda Juanes donava la volta al món amb aquesta camisa negra.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any. Comença
1: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
2: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
2: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tributo a Hombres G i molt més.
1: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
2: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins. Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
4: Ràdio Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb la Fira d'Estiu, que se celebra fins al dia 9 d'agost al Passeig Pau Casals, Passeig de la Mestrança i Carrer Ample. I a més, avui divendres dia 7 tenim circ amb l'Iemla al Passeig de Dintre de 6 de la tarda fins a 8 del vespre. A Lloret de Mar destaquem avui el Lloret d'Abans d'Estiuejants a Turistes. Es tracta d'una visita teatralitzada que es farà, de fet, tots els divendres del mes d'agost a partir de les 8 del vespre al Museu del Mar. A Malgrat de Mar destaquem la Festa Major. Avui, dia 7, es fa el pregó a càrrec del grup excursionista malgratenc. També hi haurà una festa holi que es farà a la plaça Xescoboja a partir de les 5 de la tarda. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins al 15 d'agost a la Casa de la Cultura. A Calella segueix el Festival NEC avui divendres, amb concert d'Andrea Motis, i demà dissabte, vesprets La Social, més 30. Més música, més festivals, en aquest cas a Santa Susana, amb el Mar d'Estiu. Avui divendres, dia 7, és el torn Antonio José, diumenge dia 9 tanca la setmana, Miguel Ríos. A Santa Coloma de Farners tenim avui el Tons i Sons a partir de 8:45 del vespre a la parròquia de Santa Coloma de Farners amb Amazing Gospel. I acabem a Sant Hilari Sacalm, perquè aquests dies està celebrant un programa d'activitats que es farà durant el cap de setmana per reviure l'estiueig i presentar també el nou cap gros, que es farà concretament demà dissabte dia 8.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es. Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

amb la música dels New Radicals acostant-nos a la una. Els clàssics a Ràdio Marina, Lloret, Guat, Lluvis. Quasi, quasi marxem. Però abans una mica de David Tamaré. Ja ben segur recordaràs aquest hit d'estiu que es deia Summer Love. No marxis molt lluny.

L'àlbum es deia La vida viene y va. Era el 2008. El David Tabaré va arribar a les llistes gràcies a aquest, a Summer Love. 3 minuts i la una, marxem ja. Cap de setmana per endavant. Ens ho trobem, com sempre, dilluns a les 9. Esperem que amb una mica menys de calor, tot i que ho dubto. Salutacions de Montserrat Rico. A gaudir de bon cap de setmana. Adéu.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les tempestes d'aquest dijous també han tingut una afectació destacada a la comarca de la Selva, que ha concentrat un 10% dels avisos rebuts al telèfon d'emergències 112. Santa Coloma de Farners ha estat el tercer municipi de Catalunya amb més incidències, amb 17 avisos, i ha registrat més de 50 litres per metre quadrat en només 3 hores. Les pluges també han obligat a tallar la carretera C63 a Brunyola per acumulació d'aigua. També ha tingut afectacions en el subministrament elèctric de poblacions com Sils o Tordera. I un alumne de l'Institut Serrallà Llarga de Blanes ha estat distingida amb un dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2025-2026. Es tracta d'Isil del Pozo, una de les 48 estudiants catalanes guardonades per la Generalitat en reconeixement a la seva excel·lència acadèmica. Els premis hi optaven 327 alumnes d'arreu de Catalunya, tots amb una nota mitjana de batxillerat igual o superior a un 8,75. I en clau general destaquem que Frontex i l'Europol reforcen la vigilància a les xarxes socials davant els rumors d'un nou intent d'entrada massiva a Ceuta previst per al 15 d'agost. La Comissió Europea assegura que treballa en coordinació amb les autoritats espanyoles per supervisar la informació que circula a internet, tot i advertir que la majoria dels missatges no estan verificats. Brussel·les també ha detectat intents de desinformació vinculats a canals d'origen rus que haurien amplificat la crisi migratòria. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui divendres, amb sol i augment de nuvolositat al llarg del dia. Les temperatures màximes se situaran en valors entre els 32 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: i laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
0: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Descobreix marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Sos Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 reclamen la retirada del projecte de prolongació de la C32 entre Blanes i Lloret i la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Les entitats consideren que la nova infraestructura és incompatible amb l'emergència climàtica i proposen destinar els 110 milions d'euros previstos al projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. També recorden que el projecte ja va ser anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i asseguren que fomenta el transport privat en detriment del transport públic. I Tossa de Mar acull aquest dissabte l'espectacle La Tempesta de l'Oceà, una proposta gratuïta de teatre gestual i clown que vol conscienciar sobre la protecció dels ecosistemes marins. La representació començarà a les 8 del vespre al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer i es tracta d'una activitat emmarcada dins del projecte Tossa Pescadora, impulsat per donar en valor al patrimoni marítim i la cultura pesquera del municipi. L'espectacle combina humor, poesia visual i llengua de signes integrada per arribar a tots els públics. I en clau general destaquem que el telèfon d'emergència 112 ha registrat un nou rècord d'activitat durant el primer semestre de l'any, amb més d'1,31 milions de trucades operatives, el que suposa un 8,2% més que en el mateix període de l'any passat. El servei atribueix aquest increment principalment als episodis de meteorologia extrema. El juny ha estat el mes amb més trucades, mentre que el febrer ha experimentat el major augment percentual, coincidint amb diversos temporals de vent. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, de sol, també de nuvolositat que anirà augmentant, amb temperatures que se situen al voltant dels 32 i els 34 graus de màxima. Demà dissabte, ambient assolellat en general i temperatures màximes que tornen a pujar. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. Ràdio
7: Marina. Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat y estalvi, a Basilico, a Spot.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 €. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 € amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Endesa invertirà 3,2 milions d'euros entre aquest any i el vinent per reforçar la xarxa elèctrica de Vidreres. El pla preveu crear noves anelles elèctriques, ampliar la capacitat de la xarxa, renovar centres de transformació i modernitzar línies de mitjana i baixa tensió. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha valorat positivament l'anunci i ha destacat que el pla és fruit del treball mantingut durant els darrers mesos entre l'Ajuntament i la companyia elèctrica. Segons ha assenyalat, les inversions permetran donar resposta a una demanda històrica dels veïns i reforçar unes infraestructures adaptades a les necessitats actuals. I els ajuntaments de Tordera i Vidreres han presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables al Platera. Els dos consistoris reclamen canvis per protegir els espais naturals, els sòls agrícoles i el paisatge i consideren que el document, impulsat per la Generalitat, no s'adapta prou a la realitat dels municipis. I en clau general destaquem que Plataforma per la Llengua ha impulsat TenimLlengua.cat, una nova plataforma digital que connecta consumidors i establiments compromesos amb el català. L'eina vol reforçar la presència de la llengua en les relacions de consum i dona continuïtat a la CatalApp, l'aplicació que durant anys va permetre valorar l'atenció lingüística de comerços i serveis dels territoris de parla catalana. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, d'ambient generalment assolellat, amb temperatures màximes que pugen una mica i poden assolir valors d'entre els 32 i els 36 graus. Diumenge, la tendència assolellada serà la mateixa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
4: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
3: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
4: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocento et Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocento et Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les tempestes d'aquest dijous també han tingut una afectació destacada a la comarca de la Selva, que ha concentrat un 10% dels avisos rebuts al telèfon d'emergències 112. Santa Coloma de Farners ha estat el tercer municipi de Catalunya amb més incidències, amb 17 avisos, i ha registrat més de 50 litres per metre quadrat en només 3 hores. Les pluges també han obligat a tallar la carretera C63 a Brunyola per acumulació d'aigua. També ha tingut afectacions en el subministrament elèctric de poblacions com Sils o Tordera. I un alumne de l'Institut Serrallà Llarga de Blanes ha estat distingida amb un dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2025-2026. Es tracta d'Isil del Pozo, una de les 48 estudiants catalanes guardonades per la Generalitat en reconeixement a la seva excel·lència acadèmica. Els premis hi optaven 327 alumnes d'arreu de Catalunya, tots amb una nota mitjana de batxillerat igual o superior a un 8,75. I en clau general destaquem que Frontex i l'Europol reforcen la vigilància a les xarxes socials davant els rumors d'un nou intent d'entrada massiva a Ceuta previst per al 15 d'agost. La Comissió Europea assegura que treballa en coordinació amb les autoritats espanyoles per supervisar la informació que circula a internet, tot i advertir que la majoria dels missatges no estan verificats. Brussel·les també ha detectat intents de desinformació vinculats a canals d'origen rus que haurien amplificat la crisi migratòria. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui divendres, amb sol i augment de nuvolositat al llarg del dia. Les temperatures màximes se situaran en valors entre els 32 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Sos Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 reclamen la retirada del projecte de prolongació de la C32 entre Blanes i Lloret i la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Les entitats consideren que la nova infraestructura és incompatible amb l'emergència climàtica i proposen destinar a 110 milions d'euros previstos al projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. També recorden que el projecte ja va ser anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i asseguren que fomenta el transport privat en detriment del transport públic. I Tossa de Mar acull aquest dissabte l'espectacle La Tempesta de l'Oceà, una proposta gratuïta de teatre gestual i clown que vol conscienciar sobre la protecció dels ecosistemes marins. La representació començarà a les 8 del vespre al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer i es tracta d'una activitat emmarcada dins el projecte Tossa Pescadora, impulsat per donar en valor al patrimoni marítim i la cultura pesquera del municipi. L'espectacle combina humor, poesia visual i llengua de signes integrada per arribar a tots els públics. I en clau general destaquem que el telèfon d'emergència 112 ha registrat un nou rècord d'activitat durant el primer semestre de l'any, amb més d'1,31 milions de trucades operatives, el que suposa un 8,2% més que en el mateix període de l'any passat. El servei atribueix aquest increment principalment als episodis de meteorologia extrema. El juny ha estat el mes amb més trucades, mentre que el febrer ha experimentat el major augment percentual, coincidint amb diversos temporals de vent. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui divendres, de sol, també de nuvolositat que anirà augmentant, amb temperatures que se situen al voltant dels 32 i els 34 graus de màxima. Demà dissabte, ambient assolellat en general i temperatures màximes que tornen a pujar. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com. Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant i tallers infantils dels

0: Dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb la Fira d'Estiu, que se celebra fins al dia 9 d'agost al Passeig Pau Casals, Passeig de la Mestrança i Carrer Ample. I a més, avui divendres dia 7 tenim circ amb Liemla al Passeig de Dintre de 6 de la tarda fins a 8 del vespre. A Lloret de Mar destaquem avui el Lloret d'Abans d'Estiuejants a Turistes. Es tracta d'una visita teatralitzada que es farà, de fet, tots els divendres del mes d'agost a partir de les 8 del vespre al Museu del Mar. A Malgrat de Mar destaquem la Festa Major. Avui, dia 7, es fa el pregó a càrrec del grup excursionista malgratenc. També hi haurà una festa holi que es farà a la plaça Xescoboja a partir de les 5 de la tarda. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins al 15 d'agost a la Casa de la Cultura. A Calella segueix el Festival NEC avui divendres, amb concert d'Andrea Motis, i demà dissabte, vesprets La Social, més 30. Més música, més festivals, en aquest cas a Santa Susana, amb el Mar d'Estiu. Avui divendres, dia 7, és el torn d'Antonio José. Diumenge, dia 9, tanca la setmana Miguel Ríos. A Santa Coloma de Farners tenim avui el Tons i Sons a partir de 8:45 del vespre a la parròquia de Santa Coloma de Farners amb Amazing Gospel. I acabem a Sant Hilari Sacalm, perquè aquests dies està celebrant un programa d'activitats que es farà durant el cap de setmana per viure l'estiueig i presentar també el nou Cap Gros, que es farà concretament demà dissabte, dia 8.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Endesa invertirà 3,2 milions d'euros entre aquest any i el vinent per reforçar la xarxa elèctrica de Vidreres. El pla preveu crear noves anelles elèctriques, ampliar la capacitat de la xarxa, renovar centres de transformació i modernitzar línies de mitjana i baixa tensió. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha valorat positivament l'anunci i ha destacat que el pla és fruit del treball mantingut durant els darrers mesos entre l'Ajuntament i la companyia elèctrica. Segons ha assenyalat, les inversions permetran donar resposta a una demanda històrica dels veïns i reforçar unes infraestructures adaptades a les necessitats actuals. I els ajuntaments de Tordera i Vidreres han presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables al Platera. Els dos consistoris reclamen canvis per protegir els espais naturals, els sòls agrícoles i el paisatge i consideren que el document, impulsat per la Generalitat, no s'adapta prou a la realitat dels municipis. I en clau general destaquem que Plataforma per la Llengua ha impulsat TenimLlengua.cat, una nova plataforma digital que connecta consumidors i establiments compromesos amb el català. L'eina vol reforçar la presència de la llengua en les relacions de consum i dona continuïtat a la CatalApp, l'aplicació que durant anys va permetre valorar l'atenció lingüística de comerços i serveis dels territoris de parla catalana. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, d'ambient generalment assolellat, amb temperatures màximes que pugen una mica i poden assolir valors d'entre els 32 i els 36 graus. Diumenge, la tendència assolellada serà la mateixa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972-65-84-19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres. Comença el
4: festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina.
6: Might know of the original sin. You might know how to play with fire.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les tempestes d'aquest dijous també han tingut una afectació destacada a la comarca de la Selva, que ha concentrat un 10% dels avisos rebuts al telèfon d'emergències 112. Santa Coloma de Farners ha estat el tercer municipi de Catalunya amb més incidències, amb 17 avisos, i ha registrat més de 50 litres per metre quadrat en només 3 hores. Les pluges també han obligat a tallar la carretera C63 a Brunyola per acumulació d'aigua. També ha tingut afectacions en el subministrament elèctric de poblacions com Sils o Tordera. I un alumne de l'Institut Serrallà Llarga de Blanes ha estat distingida amb un dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2025-2026. Es tracta d'Isil del Pozo, una de les 48 estudiants catalanes guardonades per la Generalitat en reconeixement a la seva excel·lència acadèmica. Als premis hi optaven 327 alumnes d'arreu de Catalunya, tots amb una nota mitjana de batxillerat igual o superior a un 8,75. I en clau general, destaquem que Frontex i l'Europol reforcen la vigilància a les xarxes socials davant els rumors d'un nou intent d'entrada massiva a Ceuta previst per al 15 d'agost. La Comissió Europea assegura que treballa en coordinació amb les autoritats espanyoles per supervisar la informació que circula a internet, tot i advertir que la majoria dels missatges no estan verificats. Brussel·les també ha detectat intents de desinformació vinculats a canals d'origen rus que haurien amplificat la crisi migratòria. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, amb sol i augment de nuvolositat al llarg del dia. Les temperatures màximes se situaran en valors entre els 32 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides. Visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
3: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocent Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o en família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
3: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
0: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Sos Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 reclamen la retirada del projecte de prolongació de la C32 entre Blanes i Lloret i la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Les entitats consideren que la nova infraestructura és incompatible amb l'emergència climàtica i proposen destinar a 110 milions d'euros previstos al projecte del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. També recorden que el projecte ja va ser anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i asseguren que fomenta el transport privat en detriment del transport públic. I Tossa de Mar acull aquest dissabte l'espectacle La Tempesta de l'Oceà, una proposta gratuïta de teatre gestual i clown que vol conscienciar sobre la protecció dels ecosistemes marins. La representació començarà a les 8 del vespre al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer i es tracta d'una activitat emmarcada dins el projecte Tossa Pescadora, impulsat per donar en valor al patrimoni marítim i la cultura pesquera del municipi. L'espectacle combina humor, poesia visual i llengua de signes integrada per arribar a tots els públics. I en clau general destaquem que el telèfon d'emergències 112 ha registrat un nou rècord d'activitat durant el primer semestre de l'any, amb més d'1,31 milions de trucades operatives, el que suposa un 8,2% més que en el mateix període de l'any passat. El servei atribueix aquest increment principalment als episodis de meteorologia extrema. El juny ha estat el mes amb més trucades, mentre que el febrer ha experimentat el major augment percentual, coincidint amb diversos temporals de vent. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, de sol, també de nuvolositat que anirà augmentant, amb temperatures que se situen al voltant dels 32 i els 34 graus de màxima. Demà dissabte, ambient assolellat en general i temperatures màximes que tornen a pujar. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Endesa invertirà 3,2 milions d'euros entre aquest any i el vinent per reforçar la xarxa elèctrica de Vidreres. El pla preveu crear noves anelles elèctriques, ampliar la capacitat de la xarxa, renovar centres de transformació i modernitzar línies de mitjana i baixa tensió. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha valorat positivament l'anunci i ha destacat que el pla és fruit del treball mantingut durant els darrers mesos entre l'Ajuntament i la companyia elèctrica. Segons ha assenyalat, les inversions permetran donar resposta a una demanda històrica dels veïns i reforçar unes infraestructures adaptades a les necessitats actuals. I els ajuntaments de Tordera i Vidreres han presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables al Platera. Els dos consistoris reclamen canvis per protegir els espais naturals, els sòls agrícoles i el paisatge i consideren que el document, impulsat per la Generalitat, no s'adapta prou a la realitat dels municipis. I en clau general destaquem que Plataforma per la Llengua ha impulsat TenimLlengua.cat, una nova plataforma digital que connecta consumidors i establiments compromesos amb el català. L'eina vol reforçar la presència de la llengua en les relacions de consum i dona continuïtat a la CatalApp, l'aplicació que durant anys va permetre valorar l'atenció lingüística de comerços i serveis dels territoris de parla catalana. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, d'ambient generalment assolellat, amb temperatures màximes que pugen una mica i poden assolir valors d'entre els 32 i els 36 graus. Diumenge, la tendència assolellada serà la mateixa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Molt bona nit a tothom. Benvinguts, benvingudes a una nova hora del Quilòmetre Zero aquí a Ràdio Marina. Després del programa d'ahir passat per aigua amb pluges intenses a diversos punts de les nostres comarques, aquesta hora tornem a tenir ruixats. Quina treva més guapa que li donen els nostres boscos, oi? La veritat és que la pluja d'ahir i la d'avui han rebaixat el risc d'incendis i ens deixen una olor a terra mullada que fa venir ganes de viure. Un autèntic respir per la nostra natura, que ja tremolava només de veure la possibilitat de guspires amb les temperatures i el vent de les darreres setmanes. De totes maneres, ja sabeu, prudència! I arrenquem el Quilòmetre Zero, el programa de música en català a Ràdio Marina. Tenim totes les comarques ben remulladetes i plenes de festivals, barraques i nits a la fresca, que esperem que també tinguin el seu lloc a la nit, amb uns cartells brutals. Des de festivals més arran de mar fins a temes, doncs, a festes majors de pobles més amagadets. El talent de casa nostra està arrasant. I comencem el Quilòmetre Zero amb una cançó que ens va com en ella el dit. Diu així, a fora plou. I'm the Tyets. Benvinguts, benvingudes. Així comença, així arrenca avui el Quilòmetre Zero de Ràdio Marina.

A Fora plou, la cançó que va néixer durant un viatge de composició de Xavier Roca i Oriol de Ramon a una casa rural a Astúries. Allà, asseguts a la vora de llar de foc, mentre plovia fora, van coincidir amb el cantautor de folk madrileny Sant Boots, Nacho García, amb qui van acabar component el tema. Després del viatge van acabar de redonir la cançó ja a Barcelona. I l'hem pogut escoltar una vegada més al quilòmetre zero. Si sou dels que necessiteu tres cafès i una amenaça judicial per aixecar-vos del sofà, tranquils, que us portem adrenalina amb els Portobello.

des d'Altafulla, Portobello. Amb una cançó cada cop que forma part de la seva discografia més enèrgica. Com a dada curiosa, el grup va néixer amb una pressió d'haver de competir des d'Altafulla contra els gegants del pop festiu, aconseguint el Premi a Grup Revelació el 2017. 4 minuts i serem ja a 9:15 de la nit. Caminant al teu costat des del quilòmetre zero de Ràdio Marina, com estàs? Com ho portes? Potser per aigua en mà, o potser no, i has quedat ben moll, ben molla. Seguim i ara ho fem amb els problemes d'espai a la nostra vida. Oques grasses ens posen uns quants elefants al saló de casa. Sí, sí. I ho solucionen el problema del buit existencial amb temes com aquest. Oques grasses, que ja sabeu que aviat faran a l'octubre 4 concerts històrics a Palau Sant Jordi de Barcelona.

Elefants, el títol que t'hem presentat avui al quilòmetre zero d'Oques Grasses, que tanca la seva històrica trajectòria amb quatre concerts absolutament amb les entrades exaurides a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre.

0: Els maresmencs, el senyor Peix. No, no, no, hem obert cap peixateria. És que aquest és el nom del grup que escoltes. Es diuen el senyor Peix, però us asseguro que el seu ritme no està gens congelat. Fresquet, fresquet. Ens diuen que hi ha coses que duren a demà i per sempre. El nostre programa dura, doncs això, una horeta. Encara ens queda força estona per endavant. L'anem aprofitant, escoltant molta i bona música de proximitat en català.
1: L'únic que vull és cantar-te una cançó.
0: A Ràdio Marina. I viatgem en el temps, concretament cap a l'època daurada, on les guitarres encara manaven i la nostàlgia no es comprava a terminis. Els Whiskins ens deien allò de cada cop que te'n vas. Doncs escolta, si te'n vas, tanca la porta, que marxa la calor. En aquest cas, el fred. Whiskins, al quilòmetre zero. Cada

El Ginestar, els germans Serrasolses, que tenen el superpoder de fer-nos plorar i ballar al mateix temps sense que semblem completament bojos. O potser sí. Avui ens han proposat el tema perdre el cap, una cosa que fem sovint al quilòmetre zero de Ràdio Marina. De dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, la música de proximitat, la música en català al teu costat. A 5 minuts per plantar-nos a 2 de 10 de la nit ens espera la formació Les Montses. I aquest tema que es titula Lliure. No.

N'hi ha que busquen la llibertat apuntant-se a ioga o anant a viure a la muntanya a menjar baies del bosc. Els de Sant Vicenç dels Horts, les Montses, ho tenen molt més clar. Et posen tres acords encomanadissos i et diuen que siguis lliure. I ara uns minuts molt més tranquil·lets amb la Beth i aquest tema que et parla d'una merceria, podríem dir, tots els botons.

i Bones Twice. Hem ajuntat la rumba pop de Gertrudis i la potència urbana dels Bones Twice. I això és com barrejar mel i mató amb una mica de bitxo. Una bogeria que funciona.

I a punt de sonar el quilòmetre zero, el terrassenc més hiperactiu de la televisió i la música, que ens proposa un exercici de nostàlgia de manual amb Tiraria enrere. La veritat és que jo també tiraria enrere, Miqui, sobretot de divendres a diumenge per poder dormir una miqueta més, per exemple. Però com que el temps no perdona, millor que l'escoltem i el ballem. Tiraria enrere, Miqui Núñez. I tira...

Des de Menorca, amb amor, calma i molta classe, en Cris Juanico del Ja t'ho diré ens porta el tema Es moment. De tant en tant, la música clàssica en català.

Un dels èxits de la Lau Gibert, la Laura Gibert, la lliuretenca Laura Gibert. Una de les novetats d'aquest estiu 2026, la cançó Amulet. L'artista que es va donar a conèixer a través de l'Eufòria, també al quilòmetre zero de Ràdio Marina.

I després d'escoltar la lloretenca Lau Gibert, ara ens n'anem cap a Cambrils per escoltar el cantant, pianista i compositor nascut al Baix Camp, Ivan Herzog. Et prometo, és el tema que ens farà traspassar la ratlla de 3:15 de la nit al quilòmetre 0.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants.

0: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
1: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
3: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
4: Coneixes més enllà de les paraules, tastar l'amor, sentir-nos vius i descobrir que hi ha bellesa en un sense nosaltres, que no hi ha prat al món que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida, la meva gent, la calma en un mal son. Potser no els ha agraït mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

0: Pareu les màquines, pareu el trànsit de les carreteres de les nostres comarques i que es pari el món sencer. L'Alba salia en... amb...
1: ja no
0: de la fe.
1: Ja no sento el tic-tac. He tancat la porta al ritme de la ciutat. Sobre una finestra, amb vistes al mar, per poder gaudir de tot i no sentir que vaig tard. I embriagar-nos al mar, relaxar-nos al sol, sentir que es para el món, sentir que es para el món.
0: Ens volen recordar que de tant en tant anar a càmera lenta és el millor pla possible. Electrònica fina, bon rotllo instantani i una lletra per als que ens agrada viure sense pressa. L'Alba i De La Fe i Flores Azules. El món potser s'atura, però la música al quilòmetre zero, no. I ara hi posem tot un clàssic. Editat l'any 1991. Una miqueta de sopa de cabra. Ui, dic sopa de cabra de sau, ara sí.

Mai sabràs per què un dels grans temes de Sau del 91, com et deia abans, que he tingut un lapsus. És millor El grup Sau, fundat l'any 87 a les Masies de Voltregà per Carles Sabater, deu, i Pep Sala, guitarra i composició.

La banda sense el malaurat Carles Sabater continua aquest 2026 fent de les seves amb noves veus i nou format, però actualitzant els seus temes de sempre. Per exemple, el dia 19 de setembre seran en concert a Riudarenes, als Sau. I per tancar el quilòmetre zero de Ràdio Marina necessitem una miqueta de força, una miqueta de dinamita. Els Catarres sempre ens salven la nit, eh? Ens porten el seu rock and roll particular d'aigua freda. La banda d'aigua freda, que va redefinir el gènere del pop festiu català basant-se en l'ús d'instruments acústics com l'acordió i el contrabaix, demostrant que doncs, es poden fer saltar a milers de persones sense necessitat de guitarres elèctriques distorsionades. I fins aquí, doncs, ens ha portat el mapa de la bona música de proximitat en català per avui a Ràdio Marina. Sembla mentida fer la ruta de la música de casa de 9 a 10 de la nit i que passi la cosa tan ràpida. Marxem amb la satisfacció de saber que avui dormirem una miqueta més fresquets gràcies a la pluja i sobretot amb la tranquil·litat que els nostres boscos respiren més alleugits gràcies també a la pluja d'ahir i a la d'avui. Salutacions a qui t'ha fet costat. El meu nom és Marta Fuerapons. Et deixo amb el rock and roll dels Catarres. Que passis bona nit i ja ho saps, demà a les 9 del vespre tornarem a passar llista. T'esperem al quilòmetre zero, el programa de música en català a Ràdio Marina, de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit.

Baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.